0: Quinto és el nom artístic de Josep Quinto, cantant de Pego al que havíem vist al capdavant de formacions com Reacció, i que des de fa un temps ha reinventat el si de la nova escena urban que està eixamplant-se ràpidament entre les generacions més joves que s'incorporen a fer música en València. L'escoltàvem al costat d'Abril, interpretant Caiguda Lliure, una de les cançons incloses al seu disc DCDV, inicials de Demà canvia de vida. Un disc amb 14 temes que recull de forma crua i poètica alhora les incerteses d'una generació colpejada per la inestabilitat econòmica, l'accés com més va més difícil a l'habitatge i la manca de narratives de futur a les quals aclamar-se. Estèticament, el disc es belluga pels contorns d'un pop rapejat, amb tornades melòdiques sobre bases d'electrònica i també algunes guitarres, i amb elements de techno, drum and bass o reggaeton, però també ple a vessar de referències autòctones. Us deixem amb el tema titular, El guitarro, Demà canvia de vida. Fins la setmana vinent.
1: I vosaltres canviaríeu de vida? Jo tinc clar que no, aixina que amb més de reflexió ho deixem. Abans rebeu una forta abraçada de Juanjo Alonso a la tècnica i, com no, d'una servidora. I ja sabeu, sempre, sempre, sempre disfruteu molt de la vida.